0: Bon dia, muy bon dia. Bon dia. Entenem lo que bien.
1: Bon dia.
0: Bon dia, entenem lo que bien.
1: Mon lo canal Noel, bona qüestió.
0: Noel. Mon lo que bien.
1: Mon lo que qüestió.
0: O qüestió.
1: Ah.
0: O qüestió a Covid.
1: Bona mon qüestió.
0: Mon qüestió, mon cuba.
1: Ah.
0: Van no conèixer carab, no.
1: En qui vale?
0: Van no conèixer carab, no conèixer carab, no. Ah,
1: quina conèixer, sí, sí.
0: Mm.
1: Ah.
0: Vale, te no tamaran, bon dia.
1: Ah?
0: Bon dia, no tamaran.
1: Obrigado.